fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Festes Patronals de Pego 2026. Dilluns 29 de juny a les 12 del migdia, activitats per a xiquets i xiquetes al Passeig Cervantes. A les 7 i mitja de la vesprada, cercàvila de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de l'Exiamo, des de l'ermita de Sant Josep fins a la capella de l'Exiamo. I a les 8 de la vesprada, concert de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de l'Exiamo i la clandestina.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, sempre al teu costat.

0: fet arba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar.

en forma de canción.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascletà nocturna al passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exeomo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12:30 de la nit, rebetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Boy.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ací i ara, en la sintonia del Cira Ràdio, iniciem un trajecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

plató i a totes i benvinguts a Sidenau a Viatge a la Música. Programa número 31 d'esta temporada ja setxe i en este viatge musical en eixa nova dimensió 1.6 i que sempre podem escoltar a través de les tres vies oficials, clar que sí, 107.9 de la FM, al Ser Ràdio, 3W, al serradio.com per a tot el món i per supost no podia faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. I efectivament, avui el nostre tracte musical ens porta sempre a diferents i interessants parades musicals. Avui, amb un grup anglès que va revolucionar les llistes d'èxits dels anys 80, també tindrem un mite de la música reggae, tindrem tecnopop nacional, un altre gran tema de la banda britànica Queen, tindrem un clàssic de l'Italo Dance, rock nord-americà, tindrem Remember i acabarem amb una banda sonora, per supost. I és que estos continguts estaran representats per grups i artistes tan importants com Frankie Goes to Hollywood, Bob Marley and the Wailers, Olé Olé, Queen, Mi Commission, Pearl Jam, Invisible Limits i Howard Blake. I anem a començar, com sempre, de manera espectacular, amb Frankie Goes to Hollywood, un grup anglès que combinava el pop, el dance i la new wave. Va estar en actiu entre l'any 1980 1987 i va ser tota una bomba literalment a les llistes d'èxit, sobretot al Regne Unit. Frankie Goes to Hollywood sempre han estat rodejats de l'escàndal i lletres amb connotacions sexuals i també en indirectes polítiques. La seva discografia conforma dos àlbums i set singles. Destaca sobretot el primer àlbum debut, Welcome to the Pressure Dome, de 1984, que tenia la producció del famós Trevor Horn, prestigiós diria jo, i que va ser número al Regne Unit, triple disco de platino, disco d'or als Estats Units i èxit internacional. Este àlbum va donar tres singles, número 1 en llistes britàniques. Destaca, per supost, Relax, un dels temes més representatius dels anys 80, sense dubte, també la balada de Power of Love, i el tema que ve a continuació, Two Tribes. Este tema va ser número 1 en llistes britàniques 9 setmanes consecutives i va vendre més d'un milió de còpies al país britànic, seguint disco de quàdruple disco de platino. I d'esta manera espectacular, anem a iniciar el programa d'avui amb el tema de Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes, per supost, en la seva espectacular versió maxi-single. Com sempre, José Luis Monpó, contamos cosetes i com a tècnic, Javier Ballester. Benvinguts!

ara ens n'anem directament a Jamaica, a la banda de reggae Bob Marley and the Wailers, liderats, evidentment, per la figura possiblement més emblemàtica d'este gènere musical, del reggae Bob Marley, cantant, compositor i guitarrista. La banda va estar en actiu des de 1963 fins a 1981, en què desgraciadament es deixava massa prompte Bob Marley. La banda va tenir gran èxit en la dècada dels anys 70, amb 13 àlbums i milions de vendes. Destaca sobretot el gran èxit Legend, que és el disco de música reggae més venut de la història, amb prou de 25 milions de discos. Ahí estan cançons tan conegudes com You Could Be Loved, Jammin' o No Woman No Cry. Però ens n'anem directament a l'any 1978. El seu disco número 10, anomenat Kaya, va ser top 5 al Regne Unit, disco d'or, també disco d'or als Estats Units, i així incluïa Eat This Love, sense dubte un dels temes més emblemàtics de Bob Marley and the Wailers, que va ser top 9 en llistes britàniques i doble disco de platino. No podia faltar la banda possiblement més representativa de la música reggae, Bob Marley and the Wailers, Eat This Love.

ara ens quedem així al nostre país en un grup de pop nacional que van tindre al principi influències també el tecnopop. S'anomenaven Olé Olé. Un grup que va tindre tres etapes amb tres vocalistes femenines diferents i que possiblement la de més èxit comercial siga entre l'any 1985 i 1991 en què la vocalista va ser Marta Sánchez. Però nosaltres anem a aquesta primera etapa, quan va començar tot, en què, com ha dit abans, tenien una influència en el so més de tecnopop i que tenien com a cantant la gran veu de Vicky Larraz. Aquesta etapa comprenia entre 1982 i 1984. Van editar dos àlbums i destacava aquest primer àlbum, Olé Olé, en què incluïa tot un clàssic possiblement del tecnopop nacional, No Controles, de 1983, un tema composat per Nacho Cano de Mecano. Des d'aquest primer disc també hi havia temes interessants, com pot ser Dame o Conspiració. Però ens n'anem a l'últim i segon disc ja d'aquesta primera etapa, de 1984, amb Vicky Larraz, que s'anomenava Voy a Mil. De fet, anem a escoltar la cançó que donava títol, un tema energètic anomenat Voy a Mil i que demostrava aquest poderío vocal de Vicky Larraz, que des d'entonces ja va iniciar la seva carrera en solitari. Però així tenim a repassar aquesta primera etapa més que interessant de Olé Olé amb el tema Voy a Mil.

I continuem repassant grans cançons de la nostra banda de rock de referència. Estem parlant dels britànics Queen. En este cas, ens n'anem a l'any 1982, del seu disco número 10, Hot Space. Un disco en el que intentaven canviar el seu so, el rocker original, amb influències clares de la música disco, funky dance, pop i la new wave. En el seu moment, este disco no va trobar el reconeixement degut, però amb el pas del temps tot és un àlbum totalment a reafirmar. El disco en el seu temps va ser top 4 al Regne Unit, disco d'or, també disco d'or als Estats Units i èxit internacional. Cançons que demostraven aquest canvi de rumbo en el seu so podien ser Body Language o Backchat, però també respectaven el so original del grup en temes rockers, classes en aquest so tan clàssic de Queen com pot ser Under Pressure, junt amb David Bowie, que va ser número 1 al Regne Unit, i el tema que ve a continuació, que s'anomenava Les Palabres d'Amor, The Words of Love, una balada rock escrita pel seu gran guitarrista Brian May i que va ser èxit en llistes angleses, èxit en Europa i que, com diu el seu títol, incluïa frases en castellà. Este tema, per la seva popularitat, va ser inclòs posteriorment en el gran èxits de Queen volumen 3. Sinó que si no és un tema que no conego, és el moment de redescobrir-ho com tot ixe àlbum Hot Space que si vos el recomane. Queen amb Les Palabres d'Amor, The Words of Love.

Estem escoltant Viatge a la Música 1.6, programa número 31 d'esta temporada Setxe, i sempre escolta el programa fàcil, fàcil, a través de la FM, 100.9, FM al Cira Ràdio, a través de la seva pàgina web, www.alciraradio.com, i no pode faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per a conèixer tots els continguts setmanals del nostre programa, tan fàcil com accedir a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i Ràdio. I ara és el moment d'obrir la nostra discoteca particular per a rebre un tema imprescindible de l'Italo Dance, aquest tema gènere musical de ball que va triomfar sobre principis mitat dels anys 80 i tenia com a epicentre avui un dels artistes possiblement més rellevants. Estem parlant del cantant italià Mico Mission. A més, ell era original en les seues actuacions, ja que actuava convenient vestit i maquillat. I altres temes, dos grans clàssics, possiblement How Old Are You?, i el que ve a continuació, The World Is You. Els dos temes eren de l'any 1984 i per a molts han passat o es van descobrir perquè estaven inclosos els famosos megamixos Max Mix. Escoltar precisament el tema, com he dit abans, The World Is You, de Mico Mission, maxi single de 1980. Mico Mission, The World Is You.

si parlem del grunge, parlem d'una variant del rock alternatiu als Estats Units, que va tindre gran èxit entre finals dels anys 80 i sobretot a principis dels anys 90. Possiblement els grups de més èxit comercial i més representatius d'aquest gènere del rock, del grunge, poden ser Nirvana, per supost, Soundgarden i el que ve a continuació. Estem parlant de Pearl Jam, un grup de rock nord-americà, un grup clau dins del grunge, com ha dit abans, i que se van fundar en 1990 i encara continuen en actiu. A més, un grup amb gran prestigi. 12 àlbums en la seva discografia i més de 100 milions de discos venuts, 32 d'ells als Estats Units. Cançons imprescindibles de Pearl Jam poden ser Jeremy, Alive o Spin the Black Circle. Però ens n'anem al seu primer disc, que serà més va ser el de seu disc més venedor, de l'any 1991, s'anomenava Ten, i va ser 13 discos de platino als Estats Units, arribat al 2 en llistes nord-americanes, i també doble disco de platino al Regne Unit, per supost, èxit internacional. Anem a escoltar una meravella anomenada Even Flow, i que va ser top 3 als Estats Units, també doble disco de platino al Regne Unit. Ho he dit abans, no només del grunge, sinó ja de la música rock en general, un grup imprescindible, Pearl Jam, Even Flow.

I en viatge a la música ja segur que sempre tenim un espai per recordar aquests grans temes de la meravellosa època Remember, que molts van viure amb molta, molta intensitat. Gran música que vam escoltar aquells anys, tant des de la seva versió pop-rock com també des de la seva versió electrònica o techno-dance, com és el cas que ve a continuació amb el grup Invisible Limits, un grup format a Alemanya en l'any 1985 i encara continuen en actiu, ja com a duo. Invisible Limits fent una espècie de techno-dance més que recomanable, i el resultat estarà ahí: 6 àlbums, 13 singles, i sobretot destaca el tema que estava inclòs al seu segon àlbum de 1989, A Conscious State. El tema, per supost, s'anomenava Golden Dreams, un tema que incluïa una melodia ja temporal i que s'ha convertit de tot un segell en un so d'aquesta època Remember, en tots els clubs i discoteques que visitàvem en aquells anys, i que es traslada directament a aquelles experiències i a aquests records de l'època Remember. Clar que sí, pugeu el vostre volum al vostre aparell, perquè tenim tot un clàssic del Technodance, del Remember, a càrrec d'Invisible Limits, Golden Dreams.

I ara sí, estem arribant quasi a la fi del programa i estem fent tota esta temporada en temes i partitures de pel·lícula. Avui és el cas de la banda sonora de la pel·li de culte de ciència-ficció de 1980, Flash Gordon, basada en el famós personatge. Gran part de la popularitat d'esta pel·lícula pertany a la seva banda sonora, que estava composada per la banda de rock britànica Queen. Flash Gordon va ser top 10 en llistes britàniques d'Usco d'Or, però el que molta gent no sap, i anem a descobrir, és que la part orquestal d'esta banda sonora l'havia creat el compositor britànic Howard Blake, a més un prestigiós compositor, a més director d'orquestra i pianista, que a més ha composat peces clàssiques, composicions clàssiques per a ballet, òperes i concerts. Però dins les bandes sonores també té un bon currículum amb pel·lícules tan importants com The Duelist, The Snowman o Amityville 3D. Però una de les seues obres més reconegudes, sense dubte, és esta contribució a la pel·lícula de 1980, Flash Gordon, i sa part més orquestal, més clàssica, per d'alguna manera, i que anem a comprovar-ho en la suite que anem a escoltar a continuació. Estava en la banda sonora de Flash Gordon a càrrec de Howard Blake.

0: I amb aquestes grans cançons finalitzem el nostre viatge musical d'avui. Tan fàcil escoltar-nos el programa a través de les tres vies oficials, 107.9 de la FM, Alcira Ràdio, a través de la seva pàgina web, www.alciraradio.com, i no podia faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tots els continguts del programa a nivell setmanal els teniu a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i a Alcira Ràdio. Com sempre, José Luis Monpó, contamos cosetes avui com a tècnic, Javier Ballester. Nosaltres tornarem el proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons. La gent que llavors no faltaria. Passaré llista. Adeu!
1: Radio Pego. Estàs escoltant Radio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...

vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu. Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Ràdio Pego, al 100.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026, diumenge 28 de juny. A les 13 hores, la Pallorfà. Des de les 11:30 del matí, cercaviles informals de totes les filades pels carrers del poble fins a arribar al passeig Cervantes cap a les 13 hores, on les bandes de música amenitzaran la Pallorfà popular a càrrec de la Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego. A les 20 hores, l'entrada jove. Des de la plaça del Mercat arranca l'entrada jove amb el següent ordre. Seguici històric amb els gegants de la vila, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música. Bàndol Cristià, Algarades, Conqueridores, Almogàvers, Albardins, Inquisidors i Templàries. Filà Ambaixadora Cristiana 2026. Bàndol Moro, Feixucs, Filà Capitana Mora 2026. Alasdrac, Avençaïnes, Algarrapets, Beduïnes, Coscolls i a la Gamba Musa. Itinerari, Carrer Major, Plaça de l'Ajuntament, Plaça Majorazgo Sendra, Sant Agustí, Pla de la Font, Passeig Cervantes per la part dreta fins a l'alçada d'Ausiàs Marc. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

viatgem al món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de convertir petons en il·lusions, ganes de follar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
0: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Radio Pego
1: 107.8 en FM.

una xarxa que creix, vertebra, entreté, forma opinió i se situa al costat dels radioients. Xarxa d'emissores municipals valencianes.

Com cada setmana, vos donem la benvinguda al baúl musical que sempre emitim en directe pel dial 105.7 de Ràdio Manises, al temps que ho fem per www.radiomanises.es o també pots escoltar-lo per les ràdios d'Altea, Alcira, Bétera, Canals, Cocentaina, Codella, L'Eliana, Pego i Picassent de la xarxa d'emissores municipals valencianes que el comparteixen a la seva graella de programació i possibiliten que este baúl musical s'escolte per molts més llocs de la nostra comunitat. Tenim a la coordinació tècnica a Mònica Bello i les seues habilitats faran que tot s'escolte perfectament. I Pepe Navarro, que és el meu nom, vos aniré presentant i contant coses dels temes que hem preparat, d'eixa música de diferents temàtiques que a lo llarg del temps i hasta avui cregam que vos puguen agradar escoltar. El nostre propòsit és compartir aquestes músiques i poder entretindre-vos. A voltes, mos haveu dit que vos agrada escoltar eixes cançonetes tradicionals infantils valencianes, que o bé les cantàveu fa temps, o bé les transmitiu a fills o nets, per a que tinguin un concepte més ample de la cultura popular valenciana. Com esta que canta el nascut a Godella, Enric Pastor, que coneixem com Pastoret, de nom la cançó La Panderola.

Enric Pastor Pastoret ha interpretat la panderola. Magdalena Nile va néixer a Buenos Aires i també tenia la nacionalitat espanyola. Va ser una cantant i actriu molt popular a les dècades 30 a 50 i a Espanya va rodar diverses pel·lícules. I avui parlarem d'eixa on narra la història d'una xica honesta a la que un antic pretendent rebutjat la calúmnia i trata de difamar-la acusant-la d'haver mantingut relacions sexuals fora del matrimoni. De noblesa baturra, Imperio Argentina canta un dels temes de la pel·lícula de nom Bien se ve.

Hem escoltat a Imperio Argentina, que ha interpretat Bien se ve, que també se coneix com el nom de Canción de Pilar. Al primer dos en una d'avui escoltarem a Tony Christie, un cantant britànic que va néixer al condat de Yorkshire, i a una cantant catalana que li deien Mari Carmen Arévalo, que va encapçalar un grup i després va continuar en solitari. Interpretaran una cançó que no sols parla d'un viatge físic al lloc que van, sinó també d'un viatge emocional que els acosta a la reconciliació i la felicitat. Tony Christie i Cristina, la dels Stop, canten Amarillo.

Hem escoltat a Toni Cristi i Cristina, que han interpretat Amarillo. Elmer Bernstein va néixer a Nova York i va ser un prolífic compositor de bandes sonores per al cine que ha sabut adaptar-se a qualsevol gènere, com el bíblic de los 10 mandamientos, el bèlic de la gran evasió, la comèdia fantàstica en Los cazafantasmas, el drama rural humanístic de Matar un ruiseñor o de Vaqueros en Los siete magníficos, que tingué tant d'èxit que volien algo semblant per a tres del mateix gènere, com Los hijos de Katie Elder.

Acabem d'escoltar a Alba Cara, que ha interpretat Murga del Pastor. Timmy Juro va néixer a Chicago i va ser una cantant que coneixien com la pequeña chica con una gran voz. La consideraven una de les pioneres del Blue Eyes Soul, que voldria dir algo així com ànima d'ulls blaus, una denominació que s'usa per a referir-se a la música de rhythm and blues interpretada per blancs. Al seu primer disc trobem una poderosa balada que explora el profund dolor emocional causat per la traïció en una relació amorosa. Timmy Juro canta Heart, que podem traduir per ferida.

Hem escoltat Heart, que ha interpretat Tu mi juro. Los Gavilanes és una sarsuela a la que va posar música Jacinto Guerrero, que es va estrenar al Teatre Apolo de Madrid en 1923. El fragment que ara escoltarem diu que les dones han de ser atrevides en l'amor i no plorar per desfavors, sinó estimar amb valentia a qui desitgen encara que comporte sofriment. El Cor de Concerts de Madrid interpreta No hay por qué llorar de Los Gavilanes.

Acabem d'escoltar de la sarsuela Los Gavilanes el tema No hay por qué llorar. El brasileño Roberto Carlos ha vingut al baúl musical diverses voltes i és conegut per la seva habilitat per a expressar emocions com la profunda reflexió que fa avui sobre el dolor de la pèrdua i la nostàlgia que queda després d'una relació amorosa que ha acabat. Roberto Carlos interpreta la composició del brasileño Getúlio Cortés de nom Actitudes.

Edvard Grieg va néixer a Noruega, en la ciutat de Bergen, i és considerat un dels principals representants del romanticisme. De l'obra Peer Gynt va fer dos suites, i la primera estava formada per quatre moviments. El primer es coneix com La Mañana, on als compassos inicials la flauta travessera i l'oboe descriuen l'eixida de sol que va il·luminant a poc el naixement del dia. La Filarmònica de Berlín interpreta La Mañana de Peer Gynt.

0: Acabem d'escoltar La Mañana, que ha interpretat l'Orquestra Filarmònica de Berlín, que és un fragment de la suite de Pirgin.
1: Escoltes Baúl Musical, on també trobaràs òpera, jazz, balades, cançó infantil.
2: Estava el senyor Don Gato.
1: Escoltes Baúl Musical.
0: Els Surfs van ser un grup musical procedent de Madagascar, format per quatre germans i dos germanes que són coneguts pel seu estil pop i les seues harmonies vocals. Interpreten ara una cançó que explora el dolor i la desil·lusió que sorgeixen quan la confiança en una relació es trenca. Quan una persona se sent enganyada per la seva parella, qui no va ser honesta i ha destruït la base del seu amor. El Surf canten «Ahora te puedes marchar».

Hem escoltat a Les Cerf en la cançó Ahora te puedes marchar. Nat King Cole va néixer a Alabama i era conegut per la seva veu suau i la seva habilitat per a transmetre emocions. Encara que era un reputat pianista de jazz, va decidir gravar cançons en castellà en estudis de gravació de Cuba i México. En una d'elles, parlava d'una separació física i emocional que marcava la fi d'una relació que alguna vegada va ser significativa per a ell. Nat King Cole interpreta Adiós, Mariquita Linda.

Acabem d'escoltar a Nat King Cole, que ha interpretat Adiós, Mariquita Linda. Als segons en una d'avui, escoltarem una cançó que és una versió en anglès d'una canció folclòrica del Caribe, de melodia fàcil, imitant el cant dels pardalets, pensada per a xiquets, que simbolitza l'esperança i l'alegria sobre la bellesa de la naturalea. La començaran de Brothers Four, que van adaptar la cançó, i la van incloure al seu repertori, i la continuarà el cor de Norman Leboff, que interpreten Yellow Bird, pardalet groc. Yeah.

Hem escoltat a The Brothers Four i al cor de Norman Lubov en Yellow Bird. Alfredo Lepera va néixer a São Paulo i va ser un escritor i poeta, autor de moltes de les lletres de les cançons de Carlos Gardel, que també va ser l'autor de la música del tango que ara escoltarem. Curiosament, els dos, Lepera i Gardel, van morir al mateix accident d'un avió que estava en la pista. La cançó parla de la nostàlgia d'un lloc i un amor perduts amb la promesa d'un retorn malgrat la distància i el pas dels temps. La veu és d'Estela Raval, a la que acompanyen els altres quatre de los cinco latinos que canten Lejana, tierra mía.

Los cinco latinos han interpretat Lejana Tierra Mía. La parella d'autors d'esta cançó són uns clàssics del pop i el rock americà. Jerry Leiber escrivia les lletres i Mike Stoller componia la música. I en esta cançó una mare li diu al fill que és afortunat i per tindre sort no necessita ni amuletos ni trèvols de quatre fulles, perquè té uns llavis que saben besar i gràcies a ells aconseguirà moltes coses. Cliff Richard interpreta Lucky Lips, llavis afortunats, que és avui la perla de la setmana.

Hem escoltat a Cliff Richard en Lucky Lips. Cole Porter va néixer a l'estat d'Indiana i va ser un reconegut compositor de música popular americana, autor de més de 1.000 cançons, moltes d'elles considerades clàssiques del cançoner. La cançó que hem triat va ser molt versionada per showmans i bandes de jazz i també per l'orquestra de Ray Conniff, que interpreta Just One of Those Things, que traduïm per Són coses que passen.

Hem escoltat a Ray Conniff, o l'orquestra de Ray Conniff, interpretant Just One of Those Things. Bé, i per avui el baúl musical ha de tancar l'etapa. Mònica Bello, a càrrec de l'apartat tècnic, i Pepe Navarro, qui vos he parlat, vos donem les gràcies per estar ahí i vos esperem la setmana que ve a la mateixa hora.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.
1: Radio Pego @pego.org, el correu de la ràdio.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Estàs escoltant Càmera i Acció, guanyador del Premi Lola Gaos al millor programa de ràdio de proximitat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Càmera i Acció, el vostre programa sobre informació i curiositats del món del cine i de les sèries de Canal Ràdio i de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Jo sóc Maite Arnau i, com sempre, m'acompanya Sabina Arnau. Hola, Sabina.
1: Hola, Maite.
0: Per acabar la temporada, quina millor forma que parlar de pel·lícules estiuenques per a sufocar la calor que ens espera. Vinga, comencem.
1: Hi ha pel·lícules que simplement respiren a estiu. I això què vol dir? Ja siga viatjant a l'estranger o quedant-se al poble, formant noves amistats o buscant la soledat, gaudint d'un campament envoltant de naturalesa o visitant una capital europea de festa en festa amb la música ben forta o enamorant-nos fins a les tranques per primera o segona o tercera vegada. Estes pel·lícules ens demostren que cada estiu pot ser una nova aventura. I ara sí, toca celebrar l'estiu recordant les nostres pel·lícules estiuenques favorites. Si necessites un pla cinèfil a casa per a aquest estiu, apuntar-les totes en una llista i ve ratllant-les una a una segons les hages vist. Per descomptat, no hi ha avorriment possible per a les quals vulguen araurir-se a casa amb un ventilador en la cara. Però quina és la teua pel·lícula estiuenca favorita? I comencem el repàs amb tot un clàssic d'Eric Rohmer, El Rayo Verde, que està protagonitzada per Marie Rivière i Rosset i està estrenada en 1986.
2: ¿Tu sais ce que c'est, el rayo verde?
3: No, c'est quoi?
2: Bah non, je pars avec personne. Enfin, pour l'instant, je pars avec personne.
4: Bah, tu vas bien trouver quelqu'un quand même.
5: Pourquoi tu ne pars pas toute seule?
2: Parce que ça me branche pas.
5: Mais c'est merveilleux de partir toute seule.
2: Je trouve ça inhumain.
5: Je te dis que c'est comme ça qu'on fait des rencontres.
2: Bah, moi, j'ai rencontré personne.
6: Viens à Cherbourg. Viens. On va s'amuser, on va rencontrer des gens.
7: Tu veux qu'on aille à la mer demain?
8: Faire de la voile.
2: Je veux bien aller à la mer, mais je peux pas faire de la voile parce que j'ai mal au cœur.
1: Quinta i penúltima part de la sèrie Comèdies i Proverbios, Delfín és una jove secretària parisenca sense plans per a les seues vacances després que la seua amiga les cancel·larà en l'últim minut. Sola i trista, ella està decidida a viatjar. En el camí coneix a una xica sueca que intenta animar-la, però que només aconsegueix accentuar la seua sensació de soledat fins que el seu destí de sobte dona un gir inesperat. Soc bonica, soc de Biarritz, hauria d'agradar i els homes no em paren atenció, per què? Això és l'anunci que es va publicar en un periòdic de Biarritz a l'octubre del 83. La bombeta es va encendre al cap del director i guionista Eric Rohmer. Esta crida desesperada en un diari local va ser la primera llavor perquè creix que era la planta de la pel·lícula. La idea va sorgir en aquest moment i en més d'un any, a l'estiu de 1984, es filmaria tot el metratge, encara que no s'estrenaria fins a dos anys després. A pesar que el llargmetratge és una de les obres mestres del seu autor, el rodatge i procés de creació va ser quasi un experiment. Per a començar, va costar un esforç de mesos aconseguir una producció solvent per al projecte, que no era precisament dels més cars de l'època. Mentre s'arreglava la part financera, l'estiu del 84, Rohmer i quatre dones van rodar la pel·lícula. En El Rayo Verde, on la improvisació era quasi total, tenia algunes escenes plantejades, però cap diàleg havia sigut escrit. És cert que Marie Rivière, la protagonista en el moment de les seues confidències, era molt més lliure perquè tot el quadre tècnic estava compost per dones. Això va crear una complicitat i una convivència. Com a curiositat, El Rayo Verde és un fenomen òptic atmosfèric que ocorre poc després de la posta de sol i poc abans de l'eixida de la lluna, en el qual es pot veure un punt verd, normalment per un o dos segons sobre la posició del sol. I l'única cosa que va quedar clar des de quasi el principi era el final. Delfín veia el raig verd al costat d'un possible nou amor, i calia filmar-ho i ho van aconseguir. Es va capturar primer en Biarritz, però no va acabar de convèncer a l'equip perquè no es veia del tot bé en càmera. Es va enviar a un operador de càmera al Canal de la Manxa i un altre a la costa atlàntica. Este últim va atrapar el raig verd a les Palmes de Gran Canària en el Nadal del 85.
0: Música. I si tu també vas ser un d'eixos xiquets o xiquetes que passen els calorosos estius al poble sense res més a fer que anar d'ací cap allà amb els teus amics i amigues, esta pel·lícula et representarà molt. Dirigida per Rob Reiner i basada en un relat de Stephen King, parlem de Cuenta conmigo, estrenada també en 1986 i, com hem dit, dirigida per Rob Reiner.
3: Hay un momento en la vida en que se pierde la inocencia y a partir de entonces ya no somos los mismos. Sucedió en el verano de 1959, hace muchísimo tiempo.
8: Sinceramente, no os lo vais a creer, es la monda.
9: ¿Qué pasa, macho?
8: ¿Os gustaría ir a ver a un muerto?
10: Visita mi canal.
11: Interrumpimos la emisión para informar sobre los últimos detalles de la búsqueda de Ray Brower, el niño de 12 años perdido.
12: El chico ha desaparecido, no lo encontrarán.
13: No, ¿dónde están buscando ellos?
8: ¿Crees que Super Ratón ganaría a Superman?
14: Super Ratón es un dibujo animado. Superman es un tío cachas. Un dibujo animado no le pega a un tío cachas.
15: Macho, seremos famosos. Saldremos en todos los programas de radio y televisión del país.
16: Será mejor que Bill y yo no vayamos.
0: En un xicotet poble d'Oregon, quatre adolescents es llancen a l'aventura de buscar a un xic desaparegut. Jugant a ser herois, l'intel·ligent Corny, el rude i sentimental Chris, l'extravagant Teddy i el poregós Bern s'endinsen en un ambient hostil en el qual hauran de valdre's per si mateixos.
3: Es hombre muerto. Para algunos es el último sabor auténtico de la inocencia.
17: No voy a salir nunca de este pueblo, ¿verdad, Corny?
18: Puedes hacer lo que quieras.
0: La cinta està protagonitzada per Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman i Jerry O'Connell. La cada vegada més pròxima presència del cadàver en la pel·lícula exercís una poderosa influència en els amics que tenen 12 anys, que de tant en tant necessiten parlar sobre la vida i sobre la mort, sobre qui són i sobre què els oferís el futur. És interessant com els amics es mostren desconnectats dels adults en general i dels seus pares en concret, sent Gordy el que més patís, vinculant el cadàver que busquen amb la primerenca mort del seu admirat germà major. Chris no sols és el seu millor amic, també és una espècie de figura paternal per a ell, encara que igual que els altres, té els seus propis problemes i temors, arribant a enfondrar-se després d'una dolorosa confessió. La clau de l'èxit de la pel·lícula Cuenta conmigo radica en l'elecció del càsting, el fet que Reiner va trobar a quatre xics que no necessitaven forçar o fingir res per a encarnar els personatges d'aquesta història. Ha de ser cert perquè els quatre joves actors estaven formidables, solten els diàlegs com si se'ls acabaren d'ocórrer i es comporten amb tal naturalitat que semblen estar vivint cada situació per primera vegada, com si estigueren improvisant i no hi haguera allí una càmera i un equip de professionals pendents de cada detall. Reiner aconseguís que sembla fàcil el que per a un geni com Alfred Hitchcock era un dels majors problemes a l'hora de rodar. Un altre encert del director és apostar per una senzillesa posada en escena que dona prioritat als actors i als escenaris, sense lluïments ni moviments de càmeres innecessaris. Cal recordar que un dels actors, River Phoenix, germà de l'actor Joaquin Phoenix, va morir tan sols 7 anys després, amb 23 anys, i que el director Rob Reiner i la seva dona van ser assassinats presumptament pel seu fill en desembre de 2025.
1: I canviem de registre en la pel·lícula Tu a Londres i jo a Califòrnia, amb Lindsay Lohan com a protagonista, dirigida per Nancy Meyers i estrenada en 1998.
19: Annie i Halle van encontrar-se por primera vez.
20: ¡Es mi padre! ¡Es mi madre! ¡Somos gemelas! Deberíamos intercambiarnos y así volverán a encontrarse.
21: Bienvenido a cielo.
19: Para reunir a sus padres.
22: Me ha parecido una eternidad.
20: Y a mí. Ha surgido una emergencia. Papá está enamorado.
22: Me casaré con tu padre, te guste o no. ¡Ah!
19: Disney presenta Tú a Londres y yo a California. Próximamente en cine.
1: Hal i Annie, dos bessones que s'assemblen com dos gotes d'aigua, van ser separades poc després de néixer a causa del divorci dels seus pares. Hal viu en Napa Valley amb son pare, que és viticultor, i per part seua, Annie resideix a Londres amb sa mare, una famosa dissenyadora de vestits de nòvia. Cap de les dos coneix l'existència de l'altra, però el destí fa que es troben per casualitat a Maine, en un campament d'estiu. Abans de tornar a casa, les xiquetes planegen un pla per aconseguir reunir els seus pares, però hi ha un inconvenient amb el qual no comptaven. Son pare planeja casar-se amb una altra dona. Aquesta pel·lícula és un remake de la pel·lícula de 1961 anomenada Tu a Boston i jo a Califòrnia, i a més és una adaptació de la novel·la alemana de 1949 Les dos Carlotes, escrita per Eric Kästner. A més, la història va ser escrita originalment per adaptar-se a una pel·lícula que faria propaganda nazi, però al final de la Segona Guerra Mundial la idea va quedar oblidada. Després de la guerra, Kästner va convertir aquesta idea en un llibre de gran èxit. Posteriorment, s'ha adaptat al cinema moltes vegades. Els actors Dennis Quaid i Natasha Richardson interpreten els pares, a Nicholas Parker i Elizabeth James, una parella divorciada que es va separar poc després del naixement de les bessones. Tu a Londres i jo a Califòrnia va ser un èxit de taquilla, recaptant 92,1 milions contra un pressupost de 15 milions. La pel·lícula va rebre ressenyes positives per part dels crítics i l'actuació de Lindsay Lohan, en particular, va rebre grans elogis.
0: Seguim amb el repàs de pel·lícules que passen durant l'estiu en Movida del 76, amb uns joves Matthew McConaughey, Mila Jovovich, Ben Affleck i també Renée Zellweger. Està dirigida per Richard Linklater i està estrenada en 1993.
9: ¡Rápido, Banyan, ven por él!
13: ¿Dónde vais, novatos? Escuchad, por ser tan valientes, solo sacudiré a uno de vosotros, ¿vale? Prepárate, chico. Allá voy.
21: ¡Estate quieto, gamberro!
23: ¡Mamá!
21: Carl, entra en casa. ¡Entra en casa! Y tú, lárgate de mi propiedad.
13: Discúlpeme, yo solo intentaba que su hijito llegara a casa sano y salvo. Hay muchos gamberros por ahí. En fin, Mitch, Carl... Espero volver a veros.
24: ¡Cerdos! ¡No sois más que un pequeño saco de mierda! ¡Os mataré, os lo juro! ¡Os mataré! ¡Me habéis oído!
0: Igual que farà George Lucas en American Graffiti 20 anys abans, Linklater retrata l'últim dia de classe d'uns estudiants d'un institut en 1976. Una festa a base de cervesa, marihuana i novetades en un dia únic, tant per als xics que se'n van per sempre com per als novençans que acaben d'arribar. La cinta no té un sol protagonista o conflicte central, sinó que segueix fils argumentals interconnectats entre diferents grups socials i personatges, com a estudiants de nou grau que se sotmeten a rituals de novetades, la negativa d'una estrella de futbol a firmar un compromís de vida neta per al seu entrenador i diversos personatges passant l'estona en una sala de billar. La pel·lícula compta amb una imatgeria notable i unes interpretacions versemblants. Narra el final de les classes abans de les vacances d'estiu de 1976. És una època on encara perviuen amb força els estimulants juvenils nascuts en els anys 60. El sexe lliure està a l'ordre del dia i les drogues són concebudes encara com una vida de fuita. Pink, Mitch, Jody i els seus amics es pregunten de tant en tant sobre el sentit de les seues vides, mentre se centren en l'immediat, que és divertir-se i autoafirmar-se. Richard Linklater, el director, originalment va planejar fer una pel·lícula per adolescents després de Slacker. El film va cridar l'atenció del productor d'Universal Pictures, Jim Jacks, que va aconseguir 6 milions per al pròxim llargmetratge del director, que es va basar també en gran manera en la seva adolescència en Huntsville, a Texas, per escriure el guió, prenent els noms de diverses persones de la seva ciutat natal per als personatges. I miren, la majoria dels actors triats per a la pel·lícula eren talents no descoberts inclòs Matthew McConaughey, qui es va convertir en l'estrella reveladora de la cinta. La pel·lícula es va rodar a Austin, Texas, amb diversos membres del seu equip de Slacker. Es va animar als actors a improvisar i a desenvolupar els seus propis personatges i alguns van escriure en escenes addicionals. Listen, baby.
1: En 1954 es va estrenar la pel·lícula del director valencià Luis García Berlanga, Novio a la vista, amb Jorge Vico i Josep Arno com a protagonistes.
2: No, no, no, un momento, no tan bajo el tono. Fa, re, do, sol, mi. Espere a que yo le dé la entrada.
4: Fa, dime, dime, mujer capricosa.
5: No, no, no. Podríamos enviar un giro a las hermanitas de la Santísima Caridad del Beato Cayetano.
6: Ni hablar. Esas tienen más dinero que Roche. Se lo daremos al párroco para el altar de San Patricio.
7: ¿Y si se lo diéramos a los pobres?
6: ¡Eso! ¡Eso, a los pobres! ¡Qué bonito!
25: Muy bien pensado. Los pobres necesitan nuestra caridad.
6: ¿Pero qué pobre?
5: Pues yo conozco uno en Madrid. Se pone en la esquina de casa y tiene un perro.
6: Pero no vamos a ir a Madrid a buscar a ese pobre.
7: Uy, con el calor que hará en Madrid.
6: Seguro que habrá tifus.
2: ¿Me permiten ustedes, señoras, por favor?
6: Sí,
2: gracias.
6: Sí,
2: gracias.
6: Faltaba más.
2: Gracias.
6: Ya lo sé.
26: ¿Cómo? ¿Quién le ha ordenado colocar esas banderas?
2: Nadie, venían así de la tienda.
26: ¡Mentira! Esto es una maniobra antipatriótica y antigermanófila del general Ballester, que es un masón. Si esas banderas se colocan en la fiesta, anuncio la retirada de los amigos de las puertas centrales.
1: A principi del segle XX, a vegades l'estiueig no era més que un pretext per anar-se'n a la platja a la recerca de possibles parelles per a les xiques casaderes. La mare de Loli porta la seva filla a una platja de moda, Linda Mar, amb el propòsit que la xica trobi un nòvio convenient, concretament un prometedor enginyer a qui coneix d'estiuetjar sempre en aquest lloc, però Loli està enamorada d'Enrique, un xic de la seva edat, obligat per la seva família a passar l'estiu preparant els exàmens de setembre.
4: Oh, mamilla, mi dulce arrullo de amor, de amor, de amor.
1: Després de l'intent frustrat d'adaptar la sarsuela a Bohemios al costat de Bardem, el productor Benito Perojo li va proposar a García Berlanga dirigir algun guió dels quals tenia comprats. Berlanga va trobar un text d'Edgar Neville titulat 15 anyitos que contava un amor adolescent emmarcat en la serra madrilenya. Berlanga i Bardem ho van convertir en Novio a la vista i van ambientar la seva història en Lindamar, un lloc fictici perquè la pel·lícula es va rodar a la platja de Benicàssim. La idea que tenia Berlanga era que el paper de Loli l'interpretara Brigitte Bardot, una prometedora jove francesa que estava començant a despuntar al cinema gal. Però l'actriu tenia ja firmades dues pel·lícules i no va poder treballar, acceptar el treball, amb aquell jove director espanyol que Berlanga tenia 32 anys i Novio a la vista era la seva tercera pel·lícula. El paper de Loli va recaure en la també francesa Josep Arno i el d'Enrique en l'espanyol Jorge Vico. Com a curiositat, el primer plató provincial de Berlanga va ser Benicàssim, que no és on es roda aquesta pel·lícula, i a l'hotel Boramar, un rodatge que li va tocar el cor perquè el va comprar després en la veïna Oropesa, en una casa on es fixaria la seva residència d'estiu.
0: I canviem totalment de gènere, parlem ara del thriller Calma Total, estrenada l'any 1989 i que està protagonitzada per Nicole Kidman, Sam Neill i Billy Zane, entre d'altres.
27: Estaban solos en un mar de calma total. Imaginaban que ellos eran las dos únicas personas en aquel paraíso. Pero a su mundo perfecto llegó un extraño.
28: ¡Aléjese!
29: Intentaba cruzar el Pacífico.
28: ¿Usted solo?
29: No. Éramos seis personas, pero hace 10 días los otros murieron.
28: Quiero ver su barco.
30: No puedes.
28: Está dormido, nunca lo sabrá.
29: Es usted preciosa.
0: John i Rau decidissin fer un viatge en el seu xicotet iate de vela per a intentar oblidar la mort del seu fill en un accident. Però la travessia es veu interrompuda quan albiren un pot que s'escapa d'una goleta. L'únic ocupant del pot és un espantat jove que els explica que és l'únic supervivent d'una intoxicació alimentària que ha acabat amb tota la tripulació.
27: Calma total.
0: Basada en un cas real, la novel·la original de Charles Williams es va inspirar parcialment en els esborronadors assassinats a bord del iat Bluebell enfront de la costa de Florida en l'any 1961, perpetrats per un veterà de la Segona Guerra Mundial. Com a curiositat, abans de començar a gravar, Nicole Kidman va prendre classes de navegació impartides pel mateix propietari del vaixell. En les seqüències més intenses de la tempesta, és ella qui realment pilota el iate. De fet, va ser la pel·lícula que la va llançar a la fama internacional. També, curiosament, l'actriu va deixar els estudis als 16 anys i aquest paper li va servir de trampolí per aconseguir poc després Dies de Trueno, de 1990, al costat de Tom Cruise.
1: I d'un thriller passem a una comèdia romàntica com és la mítica Bajo el sol de la Toscana de 2003 i que està protagonitzada per Diane Lane i Sandra Oh.
3: Los matrimonios empiezan con champán y deben terminar igual, por la libertad. Venga, ábrelos. Un viaje de 10 días por la romántica Toscana. No estoy preparada para conocer a nadie.
8: No te preocupes.
3: Todos los que van a ese viaje son gays.
10: ¿Oh? ¡Sois gays en un viaje guay! Yeah.
3: Es una villa encantadora. ¿Va a comprarla? Con el panorama de mi vida sería una idea malísima. Una idea malísima. ¿Acaso no son las mejores?
11: ¡Pare el autobús!
3: Quisiera hacer una oferta por la casa. Solo puedo pagar esto menos los gastos para reformarla y el alquiler de un coche para lanzarme por un barranco por el lamentable error que cometo.
12: Ni siquiera la ha visto.
3: Es que no puedo volver.
1: Frances Meix és una escritora de 35 anys que viu a San Francisco, la perfecta vida dels quals acaba de donar un gir de 180 graus. El seu recent divorci li ha causat una profunda depressió i un bloqueig creatiu. Patty, la seva millor amiga, comença a preocupar-se i decideix regalar-li una estada de 10 dies en la vella Toscana, Itàlia. Una vegada allí, Frances s'encapritxa d'una villa anomenada Bramasole i decideix comprar-la.
12: ¿Y por qué la compro?
3: Porque estoy harta de vivir siempre con miedo.
1: La icònica pel·lícula Bajo el sol de la Toscana està basada en el llibre de memòries de Frances Meyers. Una història d'amor real molt distinta, perquè en el llibre de Frances Meyers ella es va comprar la vila al costat del seu home, la vida real, Edward. Van gaudir junts i sense infidelitats del procés de renovació. Un final bastant més feliç que l'aventura en solitari i el drama romàntic que es va decidir mostrar en el guió de Hollywood.
14: Americanas locas como Los Ángeles de Charlie.
1: La vida nos ofrece mil. La casa real existís, però no és la de la pel·lícula. En la vida real, l'autora va restaurar una vila anomenada Bramasole en les col·lines de Cortona. No obstant això, l'equip de producció va utilitzar una altra propietat, anomenada Vila Laura, per a les gravacions, ja que necessitava una casa que estiguera més necessitada de remodelació.
0: I viatjar amb la família de vegades no és un idili, sinó que pot eixir una experiència un tant peculiar. I d'això parla la pel·lícula Vacaciones de l'any 2015 amb Ed Helms i amb Christina Applegate.
15: Joder, me encanta esta canción. Cantémosla todos juntos.

0: ¡Desmáyate, desmáyate!
1: ¡Baby! I can pay you to a kiss from a road on the grave.
2: No me puedo creer que ninguno queráis cantar.
3: ¿Wallyball? Allá vamos.
0: ¿Qué demonios es eso?
3: Es un Tartan Prancer de 2015. Es el Honda de Albania. En marcha.
4: ¿A qué idiota se le ocurre meter a su familia a campo a través?
3: Papá quería que estuviéramos unidos y es lo que yo quiero para mi familia.
5: La familia es lo más importante que hay.
6: Amb l'esperança de reconstruir els vincles familiars, Rusty Griswold decideix donar una sorpresa a la seva dona i als seus dos fills, proposant-los viatjar a través del país fins a arribar al parc d'atraccions favorit de les famílies estatunidenques, Wally World.
7: ¿Estás contenta en el instituto?
0: No está, no.
8: Sheila, ¿estás contenta en el instituto?
9: Anda, haznos un favor a todos y cierra el pico.
6: Aquesta pel·lícula forma part de la saga Vacaciones, és una famosa saga de comèdies iniciada en 1983. El seu èxit va generar diverses seqüeles i un reinici modern, destacant per les seues trames de desastres en viatges familiars. És una famosa saga, com hem dit, que es va iniciar en 1983 i la primera, la original, es va basar en un conte curt del guionista John Hughes, el qual va prendre inspiració de les seues pròpies i desastroses vacances familiars de la infància. En la versió de 2015, els fills tenen les personalitats invertides. Per a trencar amb el cliché, el germà menor és qui intimida físicament al major. I també en aquesta mateixa versió, quan el personatge de Rusty mira fotos familiars antigues, es mostren imatges reals dels actors de totes les pel·lícules anteriors de la saga.
10: I no pot faltar en aquest repàs un clàssic dels clàssics, Vacaciones en Roma, de 1953, amb Audrey Hepburn i Gregory Peck.
11: La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
12: Oh, ¡qué terrorífico!
11: Atrévase a hacerlo.

Durant una visita a Roma, Anna, la jove princesa d'un xicotet país centreeuropeu, tracta d'eludir el protocol i les obligacions que implica escapar-se del palau per a visitar la ciutat d'incògnit. Allí coneix a Joe, un periodista americà que busca una exclusiva i fingís desconèixer la identitat de la princesa. La parella viurà unes jornades inoblidables recorrent la ciutat. El director William Wyler va rodar als carrers amb càmeres amagades per a capturar l'autenticitat de la ciutat i les reaccions reals dels romans davant les estrelles de Hollywood. Gregory Peck va exigir als productors que el nom d'Audrey Hepburn encapçalara els títols de crèdit al seu costat, ja que estava convençut que guanyaria l'Oscar, com finalment va ocórrer. Curiosament, el famós canvi de look de la princesa Anna en una perruqueria romana va provocar un fenomen mundial de moda. En la famosa escena de la boca de la veritat, Gregory Peck va fer una broma improvisada amagant la seva mà en la mànega per a simular que havia estat devorada. El crit d'Audrey Hepburn va ser 100% real.

I tanquem amb el ritme de Dirty Dancing, pel·lícula icònica, ideal, com sempre, per a gaudir cada estiu. Fins així el programa d'avui sobre pel·lícules estiuenques. Nosaltres ens acomiadem fins la propera temporada. Gràcies per acompanyar-nos un any més des de Canes Ràdio, Josa FM, Guadassuar Ràdio, Ràdio Manises, Ràdio Pego, Ràdio Altea, Ràdio Túria, l'Eliana, Ràdio Ribarrojo, Ràdio L'Om de Picassent i Ràdio Cocentaina. I recordeu també que ens podeu escoltar en iVoox, Spotify, TuneIn i YouTube. Salutacions!

Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.

0: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
1: Festes patronals de Pego 2026. Dilluns 29 de juny a les 12 del migdia, activitats per a xiquets i xiquetes al Passeig Cervantes. A les 7:30 de la vesprada, cercavila de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de Lexiamo, des de l'ermita de Sant Josep fins a la capella de Lexiamo. I a les 8 de la vesprada, concert de la banda de cornetes i tambors de la cofradia de Lexiamo i la clandestina.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Gràcies.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades, llibertat. El cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

Festes patronals de Pego 2026. Dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i ves a peus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

recordar l'amarg final. Mirada encara tendra,

Festes patronals de Pego. Dimarts 30 de juny, a les 19 hores, partida oficial de pilota valenciana al carrer Pere Sala. A les 20:30 hores, la música tradicional torna a omplir els carrers de vida amb el so inconfusible de les dolçaines i el ritme dels tabals en el concert de festes de la clandestina a l'ermita de Sant Josep. A la mitjanit, mascleta nocturna al passeig Cervantes i aurora en honor al Santíssim Exeomo pels carrers del poble amb eixida des de la capella. A les 12:30 de la nit, revetlla al Pla de la Font amb l'orquestra La Límite.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: Festes patronals de Pego 2026, dimarts 30 de juny. Des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, exposició i besapeus de la imatge del Santíssim Exiamo davant l'altar de la seva capella. A les 7 i mitja de la vesprada, vespres cantades celebrades per la germandat sacerdotal del Santíssim Exiamo en la seva capella. En acabar, trasllat de la imatge del patró de Pego fins a l'església de l'Assumpció. Pels carrers, Exiamo, Capitan Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Maiorazgo Cendra i plaça de l'Ajuntament. A les 9 i mitja de la nit, sopar popular a la placeta de l'Exiamo. A la mitjanit, cant de l'aurora, que eixirà des de la capella. Després, hi haurà refrigeri. Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: T'agrada la música?
4: T'agrada la música?
3: Ràdio Pego.
4: 107.8 NFM.

0: si el que busques són continguts locals. Si necessites conèixer la informació més pròxima. Si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Bons continguts.
2: Informació més pròxima.
1: Nous horitzons musicals.
2: Xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: La ràdio de proximitat.
2: La ràdio de casa.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que poden pujar totes les persones. Au!

Si hi ha alguna persona que avui gaudeix d'una data festiva o ha pogut organitzar-se un bon aqueducte laboral, el felicitem, sí, el felicitem de bon grat, perquè sol passar que en acabant una festa de certa importància, el calendari festiu valencià sol tenir present el Dia del Gos. I avui seria un dia perfecte per a significar-lo d'aquesta manera, en acabant les falles d'Alacant, maldites fogueres. Però, a més, és el Dia de la Gent del Mar, és un dia internacional que se celebra anualment cada 25 de juny. El Dia de la Gent del Mar es va establir en una resolució adoptada per la Conferència Diplomàtica de 2010 a la ciutat de Manila, que va aprovar les esmenes a la Convenció Internacional sobre Estàndards de Formació, Certificació i Vigilància per la Gent del Mar. El seu objectiu declarat és reconèixer la singular contribució, de les organitzacions o de la gent del mar de tot el món al comerç marítim internacional, a l'economia mundial i a la societat civil. La resolució encoratja els governs, les organitzacions navilleres, les empreses, els armadors i totes les altres parts interessades a promoure degudament i apropiadament el Dia de la Gent del Mar i a adoptar mesures per celebrar-se de manera significativa. Avui obrim el programa amb un decorat musical ben mariner, amb la Marina Rosell, que ens interpreta una seua coneguda cançó, aquella que porta per títol Gavina Voladora.

Per si no ho sap encara, estava escoltant el programa Magatzem Semanal de la xarxa d'emissores municipals valencianes, bastit des d'Aldaia Ràdio, per tal de fer un tom per entre les zones hercianes de la ràdio local i explicar el que pot haver darrere de les notícies i els esdeveniments que altres mitjans de comunicació donen com a importants i que, bueno, de segur poden no ser-ho tant. Això és quatre en un taxi. I tot seguit, ja que ens sumem enfarinats amb la Marina Rosell, escoltarem un altre seu tema, conegut sota el títol de Jo t'esperaré.

No sé si ho saps, però el 26 de juny és el Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues. De drogues i de substàncies addictives. 26 de juny, Dia Internacional contra l'ús indegut de drogues i substàncies addictives. T'has enterat?

El Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, també conegut com a Dia de l'Orgull Gay, és una data en què cada any se celebra de manera pública per a instar per la tolerància i la igualtat. La igualtat de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer i altres orientacions sexuals o identitats de gènere socialment marginades i oprimides. ...28 de juny... Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ.

0: Escolta, què estàs fent ara mateix? Tens molta feina?
1: Ara mateix estava llegint l'Estatut d'Autonomia.
0: I això? Vas a presentar-te per a magistrada?
1: No, no, estic acabant de lligar garbes per a les oposicions.
0: Ai, i per on vas?
1: Pel preàmbul. Mira què diu. Aquest estatut constitueix la manifestació de la voluntat autonòmica del poble valencià, després de l'etapa preautonòmica.
0: Però quin estatut estàs llegint?
1: El que va ser promulgat tal dia com avui l'any 1982.
0: Mare meua!
1: Doncs sí, l'1 de juliol, data de publicació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Com sol ser habitual en quatre en un taxi, comencem les dates i fets d'una setmana atípica, perquè en realitat comença la data en què el programa inix el primer dia en directe, és a dir, el dia 25 de juny, el dia de la gent del mar. Doncs bé, l'any 2005, amb els vots dels 54 diputats del PP, Francisco Camps aconseguia majoria absoluta a les Corts en la seua segona legislatura al front de l'executiu valencià.

dia 26 de juny és el Dia Internacional contra la Drogodependència i el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. L'any 2016, amb una participació molt similar a la de 6 mesos abans, el 69,8%, es van celebrar a l'Estat espanyol eleccions generals conseqüència del fracàs per formar govern. Els resultats, però, varien poc i confirmen la fragmentació política més gran des de l'establiment de la monarquia constitucional. El 27 de juny és el Dia Internacional de les Persones Sordo-Cegues. L'any 2006 va fer el seu traspàs a Barcelona la pedagoga, política i militant del Partit Socialista de Catalunya, Marta Mata i Garriga. I arribem al dia 28 de juny, marcat al calendari cívic com el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i el 2015 Ximo Puig va prendre possessió del càrrec de president de la Generalitat Valenciana per a la legislatura 2015-2019. L'any 2006 no desapareixerem del dia 28 o continuarem amb el dia 28, però de l'any 2006 s'inaugura a València la plaça de l'Almoina, on es poden veure les restes arqueològiques de la ciutat romana de l'any 138 abans de Crist. El 29 de juny, Dia Internacional dels Tròpics i Dia Europeu de l'Esclerodèrmia. L'any 2017, el Parlament de Catalunya aprovava per una desacostumada unanimitat la llei que declarava il·legals els tribunals de guerra franquistes i considerava nules totes les sentències i judicis dictats per causes polítiques. Aquesta norma va tindre influència sobre altres iniciatives preses al País Valencià i algunes comunitats autònomes del conjunt de l'Estat. El 30 de juny és el Dia Internacional dels Asteroides. L'any 2005 es legalitzava a l'Estat espanyol el matrimoni homosexual amb 187 vots a favor, 147 en contra i 4 abstencions. I saltem al dia 1 de juliol, un dia abans que se tornarà a emetre 4 en un taxi. L'any 2009 va fer el seu traspàs a Barcelona l'escriptor, periodista i crític literari mallorquí Baltasar Porcel i Pujol, acreditat novel·lista de la segona meitat del segle XX. Però el 2008 entrà en vigor al País Valencià el règim matrimonial de separació de béns, una llei basada en el dret civil valencià que torna a ser efectiva gràcies al text del nou Estatut d'Autonomia.

En aquesta mateixa setmana, però de l'any 1931, l'estat espanyol va viure una data ben significativa. El 28 de juny d'aquell any es va celebrar al conjunt de l'estat espanyol les eleccions a Corts Constituents de la Segona República Espanyola. La segona volta es va perllongar amb diverses eleccions parcials entre el 12 de juliol i el 8 de novembre. A elles van concórrer, d'una banda, la conjunció republicana-socialista, en la qual, encara que cada partit concorria amb el seu propi programa, s'incloïa el PSOE, els radicals de les RUC, els radicals socialistes, els progressistes, és a dir, la dreta liberal republicana, i l'Acció Republicana d'Azaña. La dreta antirepublicana concorria dividida. Les eleccions van donar un triomf rotund a la conjunció republicana-socialista. La dreta i el centre republicans, amb l'excepció dels radicals, quedaven reduïts a un paper testimonial, mentre que la dreta monàrquica sofria una derrota estrepitosa, una derrota seriosa. Com a resultat, la majoria de les esquerres en el Parlament, agrupada entorn dels socialistes i radicals socialistes i Acció Republicana, ja que radicals i progressistes van abandonar aviat la coalició, va donar lloc al denominat bienni reformista entre els anys 1931 i 1933.

0: construiré mil ponts mil vegades sols per estar amb tu.
1: Sé que visc en els teus pensaments quan rius, quan mires, quan abraces.
2: Hi ha moments que em parles poc o em calles.
1: En ocasions les paraules són escasses o penses que no em necessites.
3: Encara que no m'escoltes o que fins i tot arribes a oblidar-me, no m'importa.
0: Perquè el que realment importa, el més poderós,
1: és que des de la primera paraula fins a l'última, sempre estaré al teu costat. Sempre teua, la teua llengua, tots a una veu.

des de fa temps, eh? El primer xiulit, bueno, el té adjudicat el parroquià del Ventorro, per les raons que tothom sap i que no anem a repetir avui.

El segon xiulit l'encolomem a l'actual ocupant del cadiral gran del govern valencià per contribuir a blanquejar el nyap de l'anterior i del conjunt del seu govern, bueno, el d'abans i el d'ara, perquè venen a ser els mateixos. I rematem els xiulits de la setmana adjudicant-los als jutges i magistrats partidistes que segueixen al peu de la lletra aquella dita del seu gurú de referència: aquell qui puga fer, que faça.

Aplaudim mestres i professors, docents i professores que han aguantat el tipus fins més enllà d'allò imaginable i han deixat dit, alt i clar, que l'escola pública valenciana necessita fer un reset si el que es vol és que atenga les generacions del futur amb la qualitat exigible a una societat del segle XXI.

Aplaudim el sector de la cultura, perquè, al igual que el de l'ensenyament, el govern que aguantem ara no pensa més que en estalviar del que ells consideren prescindible per abocar els cèntims a les butxaques dels seus amics i saludats, perquè algun percentatge els caurà d'una manera o altra quan tothom sap que la cultura és el menjar de l'intel·lecte. I també aplaudim el sector de la sanitat i la salut pública, perquè, malgrat les retallades en personal i en material, els treballadors i treballadores del sector fan bates i mànegues, malgrat el menyspreu institucional a què es veuen sotmesos i atenen pacients i malalts de la millor manera que saben i practiquen.

El Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, també conegut com a Dia de l'Orgull Gay, és una data en què cada any se celebra de manera pública per a instar per la tolerància i la igualtat. La igualtat de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer i altres orientacions sexuals o identitats de gènere socialment marginades i oprimides. ...28 de juny... Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ.

0: Cap societat democràtica pot existir sense una premsa lliure, independent i plural.
1: El periodisme de qualitat no és possible sense la gent, sense les audiències. Xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Tenim molta sort. Viure en aquesta terra és un regal per moltes raons. Una d'elles és que creixem almenys amb dues llengües, el valencià i el castellà. I aquí amb alguna més. La diversitat sempre suma. I viure en una societat multilingüe potencia les capacitats d'aprenentatge. Una vegada que comences amb els idiomes, ja no pots parar. El francès, l'anglès, l'italià, el romanès... Avui en dia ja no se'ns fa estrany conviure amb molts parlars. Anar a classe en valencià, tindre el timeline de les xarxes en anglès o que la teua amiga t'ensenya a dir gràcies en àrab. Xucram! Viure en valencià és viure connectat al món. I, per tant, estudiar en valencià és un model d'èxit que ens prepara per als reptes del futur. Les nostres societats cada vegada són més diverses i les llengües són ponts que uneixen cultures i apropen a les persones. Així que a l'hora de triar centre, ja ho saps. Tria aquells on el valencià siga la llengua vehicular. Creix en valencià. Escola Valenciana.
3: I així està el meu germà en el meu fill, que se porten de 7 anys. Naixeren el mateix dia, el dia 8 de març, dilluns, pa colmo, i se porten de 7 anys. I són unes coses, el meu germà de xiquet en el corral. Clar, ja no està el galliner, ja el corral ha canviat. Ai, i en esta, en un amic fent de Cristo i de soldat. Ai, eren coses de l'antigor. Pues estas fotografías son la historia casi de la meva vida, perquè hem anat fotografiant d'any en any, carret en carret, moments puntuals. Hem vist com anàvem creixent, com hem congregat, com han tingut amigues, com han anat d'excursions, com s'han disfressat. I ara, pues, de colp i repent, te veus que estan totes apegades, te'n fan. I volguera tornar a veure-les i viure el que ja no tinc.

Hola, així estem una vegada més acompanyant-vos des del dial de la xarxa d'emissores municipals valencianes en una tradició de Seré el teu mirall, el programa dedicat a les versions, conduït per qui us parla, Fermí Larrondo. Avui tenim per davant una edició una miqueta especial perquè, com faran altres programes, nosaltres també ens anem de vacances fins a setembre i per això volem oferir-vos 60 minuts dedicats exclusivament a l'estiu. Així doncs, totes les versions que avui escoltarem estan relacionades amb esta estació de l'any en la qual molta gent agafa vacances, es va de viatge, aprofita per a fer alguna cosa que no fa la resta de l'any o simplement descansa. Seran cançons que pel seu títol, la seva lletra, el seu estil o la seva intenció estan estretament lligades amb l'estiu. Espero que us agraden i que servisquen per a refrescar, encara que siga per una estona, si no pot ser el cos, almenys sí els pensaments. Així comença este especial estiu de Seré el teu mirall.

Summer in the City, o Estiu a la ciutat, és una cançó del grup estadounidenc de folk rock Lovin' Spoonful, liderat pels germans Sebastian. La cançó es va publicar com a senzill al juliol de 1966 i es va incloure en l'àlbum Hymns of the Lovin' Spoonful. Aquell senzill va ser el cinquè del grup a entrar en el top 10 nord-americà i l'únic a aconseguir el número 1. Este tema va representar en el seu moment tota una novetat a causa de dues raons. La lletra diferia de la majoria de les cançons que es feien sobre l'estiu, ja que no parlava de surf, platges, xiques i festes, sinó que es lamentava de la calor i de l'excessiu soroll de la vida diària, contrastant-lo amb l'alleujament que oferia la frescor i la tranquil·litat de la nit. La segona d'aixes raons per les quals esta cançó va suposar una novetat va ser que per primera vegada se li afegia a una gravació en l'estudi efectes de so, com a botzines de cotxes i un trepant pneumàtic per a imitar els sorolls de la ciutat. La versió de Summer in the City que escoltarem s'allunya prou de l'original, ja que la interpreta un home que, juntament amb Albert King i Freddie King, forma part dels tres reis mags del blues electric. Parlem ni més ni menys que de B.B. King, el geni capaç de traure el més potent vibrato a Lucille, la seva llegendària guitarra Gibson.

Javier Crae va ser un cantant i compositor espanyol famós per la seva habilitat per a usar la ironia i la comèdia en les seues cançons. Com tants altres cantautors que van començar la seva trajectòria durant els últims anys de la dictadura franquista, va començar a cantar i a compondre a l'estranger, en concret al Canadà, ja que en el seu autoexili parisenc havia conegut a una canadenca anomenada Annick, amb la qual es va casar, i es va anar a viure a terres americanes. Quan va tornar a Espanya, després de la mort de Franco, Crae va començar la seva carrera professional en coneguts locals madrilenys de música en viu, com el famós Libertad 8, desenvolupant un estil prou influenciat per George Brassens o Leonard Cohen. Durant un breu espai de temps, el cantant va ser part d'un trio que es deia La Mandrágora, on va coincidir amb Joaquín Sabina. Però Crae va voler continuar la seva carrera en solitari, sent un habitual dels concerts de xicotet format en sales i locals com el madrileny Café Central i altres garitos dels barris de Malasaña i Lavapiés. Días de Playa és una de les cançons que formen part del seu àlbum Versos de Caracol, publicat en 1997. Un tema que ara interpretarà tot un gran de la generació de cantautors que es va donar a conèixer a la fi de la dècada dels 80, el canari Pedro Guerra, que converteix l'original de Crae, bastant influenciat per l'estil de Brassens, en una peça diferent, amb marcats tocs de tropicalisme brasileiro, que dona encara major sentit a eixe títol tan estiuenc. Ahora

0: Bons continguts.
1: Informació més pròxima.
0: Nous horitzons musicals.
1: Xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: La ràdio de proximitat.
1: La ràdio de casa.
2: Dodgy és un grup anglès de rock format a Hounslow en 1990 que va saltar a la fama durant l'esclafit del Britpop. En un principi, la banda estava formada per Nigel Clark i Matthew Priest, que ja havien tocat junts en el trio Purple, així com pel guitarrista Ben Lurie, que va abandonar la banda al cap d'una setmana per a unir-se a The Jesus and Mary Chain, sent substituït per Andy Miller. Amb aquesta última formació, la banda va passar a dir-se Dodgy, i ja amb eixe nom, el grup va actuar durant 8 mesos en un pub de Kingston upon Thames, on va aconseguir donar-se a conèixer i guanyar un bon nombre de seguidors. Des d'un primer port a divertir en el segon grup britànic, després de China Drum, en tocar a Sarajevo, després de la treva, fent un concert a l'agost de 1996. Stephen Thomas Erlewine, biògraf de AllMusic, es va definir com a una banda que tocava un punk pop contagiós i beneït i que sonava alternativament als primers The Who i als Stone Roses. Una descripció que no crec que faci massa honor a alguns dels magnífics temes que van publicar Dodgy amb títols com ara Good Enough, If You're Thinking of Him, o este optimista i brillant Staying Out for the Summer, passant l'estiu fora, que de seguida escoltarem interpretat per The Moonlongers, un duo britànic especialista a adaptar bon hits de pop a un format acústic en el qual es mouen com a peix en l'aigua.

Estàs en la sintonia de la xarxa d'emissores municipals valencianes, escoltant Seré el teu mirall, un programa que forma part de Quatre en un taxi que us acompanya l'últim dijous de cada mes. I seguim endavant amb Cordalín, una banda de rock de Pensilvània formada en 2000 per Jamie Olson, James Clark, Jim McGuinn i Robert Edmond Jr. Un grup molt influenciat pel pop i el rock clàssic que va començar a tocar en clubs de la zona de Filadèlfia, arribant a ser teloners de Strokes i d'altres importants combos del moment. En 2001 van publicar el seu debut discogràfic, Cordalín's Stumble and Fall, que contenia 6 cançons originals i una versió que de seguida escoltarem. Aquell mini LP que mantenia un estil de country alternatiu en la línia de Ryan Adams i Old 97 es va publicar en el segell Manic Pop Thrill, propietat de la banda, i va tindre una molt bona acollida de la crítica. Però la gira de presentació d'aquell primer treball de Cordalín va acabar com el Rosari de l'Aurora, quan després del segon concert, James Clark i Bob Edmonds van abandonar la formació sense donar cap explicació. La banda finalment es va dissoldre en 2007 i algun dels seus components van formar un altre grup anomenat The Mural and the Mint. Aquella versió que Cordalín havia gravat en el seu àlbum de debut era un cover d'un tema de Velvet Underground, Inclosed and Loaded, l'últim disc publicat pel grup de Lou Reed abans de dissoldre's en 1970. Una molt bona cançó titulada Who Loves the Sun o Qui Estima el Sol, que la interpretació de Cordalín i sobretot els arranjaments que aplicaven al tema la portaven a un terreny mestís que evocava a crits l'estiu.

Iglú és una banda de Galícia que va debutar en 2005 amb un àlbum homònim carregat de bones cançons. El disc contenia 10 temes plens d'energia i amb una certa influència del shoegaze. De fet, els components del grup reconeixien que bandes com ara My Bloody Valentine, Death in Vegas, Spiritualize i fins i tot New Order es comptaven entre les seues influències més notables. Preguntats en una ocasió per què havien triat aquell nom, la banda va comentar el següent. Un iglú és fred en el seu exterior, però guarda calidesa i vida a l'interior. Una metàfora que definia prou bé el que era iglú, un grup que intentava desmarcar-se dels tòpics indies, alternant la contundència d'unes guitarres molt esmolades amb el suggeriment d'emocions i sensacions una mica més opaques. El resultat va ser un so que es movia entre el fred ambiental i la calidesa humana, acostant-se a grups britànics en la línia Radiohead o Interpol, però al mateix temps no renunciant al castellà com a llengua vehicular. En 2015, iglú publicaven el seu segon llarga duració i en aquell disc incloïen una versió de tot un clàssic de l'indie pop espanyol dels primers 90, El bello verano, una de les peces més brillants de l'àlbum de Family, Un soplo en el corazón. Però iglú no es limitava a fer una versió més d'aquest tema, o transformava de dalt a baix, o intentava allunyar de qualsevol referència electrònica, o despullava d'adorns i, malgrat mantindre els teclats com a instrument destacat, o portava una dimensió molt més pròxima a un pop èpic a l'estil de molts grups anglosaxons.

Bill Stewart va ser un cantant i pianista de rhythm and blues molt popular als Estats Units durant la dècada de 1960. Quan només tenia 12 anys, va començar a cantar amb els seus germans xicotets amb el nom de Four Stewart Brothers. Més tard, va formar part dels Rainbows, un grup vocal de la zona de Washington, D.C., liderat per la futura estrella del sud, Don Conway. I va ser precisament a través dels Rainbows com Stewart va conèixer a un altre aspirant a cantant amb qui va travar una forta amistat, Marvin Gaye. En 1955, Bill Stewart va firmar el seu primer contracte de gravació amb el segell Chess Records, propietat de Bob Diddley. Aquell treball de debut de l'artista va ser tot un èxit de vendes a Los Angeles i temes com ara Billy's Blues van ser hits que van llançar a Bill Stewart cap a la fama. En 1966, quan estava al cim de la seva carrera, Billy va gravar l'àlbum Unbelievable, del qual es va extraure com a primer senzill una versió radical d'un famosíssim tema de George Gershwin, inclòs en l'òpera Porgy and Bess, que s'havia convertit 30 anys arrere en un èxit sense precedents de la mà de Billie Holiday. Summertime, o Temps d'estiu, era el seu títol, i la innovadora versió de Billy Stewart en la línia del rhythm and blues més de barriada va aconseguir entrar dins els 10 primers llocs de les llistes nord-americanes de pop i de rhythm and blues. Però Billy no va poder gaudir molt de temps de la seva fama. Va morir en un accident de cotxe al gener de 1970 a l'edat de 32 anys quan el Ford Thunderbird que conduïa va derrapar caient-se des d'un pont a Carolina del Nord.

Escolta, seré el teu mirall en el dial de la xarxa d'emissores municipals valencianes i amb un programa especial dedicat únicament a l'estiu. I darrere el nom de Capitán Sunrise s'amaga un grup de pop ballable i un poquet melancòlic que controla a la perfecció les harmonies vocals i que escriu unes lletres intel·ligents, plenes d'ironia i humor. Encara que avui dia siga considerada una banda madrilenya, entre els seus components poden descobrir-se diverses arrels que van des d'Aragó fins a La Manxa. Capitán Sunrise és un projecte sobrat de personalitat i originalitat que ha aconseguit tindre un so únic i molt característic en el qual s'entremesclen influències que abasten un espectre tan ampli que va des d'Ava, Bell and Sebastian, Pet Shop Boys o The Smiths fins a La Casa Azul, Saint-Étienne, Astrud, Magnetic Fields o Pizzicato 5. Els seus discos no deixen indiferent a ningú i treballs com ara El Chico Más Guapo de la Galàxia, Instrucciones para Silbar Bajo el Agua, Ventajas de Vivir en un Árbol o Dramas del Primer Mundo han vist com s'esgotaven les seues edicions físiques obligant les seues respectives discogràfiques a augmentar el seu tiratge. Capitán Sunrise destaquen per uns directes divertits, ballables i molt enèrgics i per aconseguir unes versions tan personals que per moments fan que t'oblides completament del tema original. La qual cosa podeu comprovar de seguida amb esta peculiar versió amb uns superbs arranjaments de La Playa, tema que Los Planetas incloïen en 1998 en el seu àlbum Una setmana en el motor d'un autobús. Setmana en el motor d'un autobús.

Don Henley ha sigut una de les veus més reconegudes en el món de la música de les últimes quatre dècades, tant quan era membre dels Eagles com, posteriorment, cantant a soles. Però no és tan sols la seva peculiar veu allò que ha captivat a la seva audiència durant tants i tants anys. Les lletres de les seues cançons també han fet d'ell la llegenda viva que va firmar Hotel California, Desperado o The Voice of Summer, el tema responsable del seu major èxit quan va decidir abandonar The Eagles per a continuar la seva carrera com a solista. Per altra banda, The Ataris és un grup de rock alternatiu format en 1995 en Anderson, Indiana, que ha patit innombrables canvis en la seva formació, fins al punt que ni el guitarrista Jason Thomason ni el baixista Patrick Reilly, que van ser els fundadors del grup, segueixen avui en Ataris, encara que la banda continua actuant. Diu la llegenda que Ataris va néixer arran d'un dia en què Thomason i Reilly es trobaven patinant en un parc de skate. De sobte, el primer va caure mentre feia un ollie i Reilly va anar a ajudar-lo a alçar-se. Llavors va comprovar que el seu company estava inconscient i el xic no va dubtar ni un moment a practicar-li la respiració boca a boca per a salvar-lo. Quan el ferit va despertar, va començar una amistat que perduraria durant anys. The Ataris porten publicats un total de 5 discos d'estudi

i uns altres més en directe. No obstant això, sempre han sigut coneguts sobretot per esta potent versió del tema de Don Henley, The Boys of Summer, els xicots de l'estiu.

0: l'últim dijous de cada mes, d'11 a 12 de la nit, en la xarxa d'emissores municipals valencianes,
1: I'll be your mirror.
0: Seré el teu mirall.

Quan al maig de 2020, en el moment més àlgid de la pandèmia del Covid-19, un xaval de tot just 23 anys del madrileny barri de Vallecas, Marcos Crespo, va pujar a internet la seva primera demo d'un grup anomenat Depressió Sonora, era quasi impossible imaginar que aquelles 5 cançons escrites, mesclades i gravades sense eixir de la seva habitació anaven a convertir-se en peça fonamental de la banda sonora d'un dels períodes més rars de la vida de moltíssims adolescents. Temes com ara Ja no hay verano o Hasta que llegue la muerte es convertirien en poques setmanes, sense l'ajuda de ningú, en autèntics himnes generacionals que van aconseguir milions d'escoltes en les plataformes i que, a més, van servir d'inigualable carta de presentació per a un revival de la Dark Wave dels anys 80 que ha marcat de manera important la música que ara mateix s'elabora en les cuines de les discogràfiques independents. Al llarg d'estos últims 5 anys, Ja no hay verano ha sigut versionat, que jo sàpiga, almenys per mitja docena llarga de grups i solistes. Una cosa prou inaudita quan parlem de cançons que provenen de la més radical independència discogràfica. I no han sigut qualsevol els autors d'eixes versions. Noms com els de Javier Amena, Los Punsetes o Carolina Durante s'han fet càrrec de magnífiques versions de Ja no hay verano. Però d'entre tots eixos covers és de justícia destacar que el que fa un parell d'anys va firmar Estrella Fugaz. Un arriscat projecte que es mou entre el folclore i l'electrònica format pel binomi Lucas Bolaño i Ricardo Ramos, un duo capaç de versionar amb extrema delicadesa i intimitat eixa cançó tan senzilla en la seva forma com brutal en el seu fons, que és Ja no hay verano.

Tanquem este programa de Seré el teu mirall que hem dedicat a l'estiu i amb el qual ens acomiadem fins a setembre amb un grup de Washington DC anomenat Verono, un duo format per Lynn Verono, vocalista de Quebec, i Ken Avis, guitarrista britànic, que desafia qualsevol intent de categorització. La parella és capaç de traduir els temes dels seus viatges musicals en captivadores actuacions multilingües a base de cançons originals plenes d'esperit retro, de jazz i de soul, però també a base de versions de clàssics de la bossa nova, la chanson francesa, el folk, el blues o el pop. Però no, aconsegueix uns espectaculars resultats mitjançant la màgica veu de Lynn i la seva sentida i artística interpretació de les lletres, sumada al vibrant estil de Ken amb la guitarra. Tots dos s'entenen perfectament quan trien acuradament les cançons fins a projectar poderoses imatges a base de precises melodies. Des del seu àlbum de debut de 2011, titulat Joie de vivre, Joy of Living, que incloïa un cover del clàssic de Charles Trenet, La mer, que es va reproduir a Spotify més d'un milió i mig de vegades, han publicat tres àlbums d'estudi que han col·locat en el top 10 de les llistes de vendes, a més de dos aclamats discos en directe i diverses col·laboracions. I serà precisament eixa versió de La mer, de la que us hem parlat fa una estona, el tema que finalitza este programa tan estiuenc. Els meus millors desitjos, que visqueu un fenomenal mes d'agost, que gaudiu del sol, de la mar, del camp, del que siga que vulgueu, que sentiu com mai abans les ganes de viure i que sigueu molt feliços. Seré el teu mirall, us espera l'últim dijous de setembre per a continuar oferint-vos bona música des de la sintonia de 4 en un taxi, en la xarxa d'emissores municipals valencianes. Bones vacances. Adeu.

0: bons continguts.
1: Informació més pròxima.
0: Nous horitzons musicals.
1: Xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: La ràdio de proximitat.
1: La ràdio de casa. Ens acostem a altres pobles perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Viu la música a Ràdio Pego.
3: Para, para. T'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, som la teua veu.
3: Radio Pego, som la teua veu.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Festes patronals de Pego 2026. Dimecres 1 de juliol, dia de l'Exiamo, patró de Pego. A les 10 i mitja del matí, visita i ofrena a la residència Sant Joan de Déu. A les 11 i mitja del matí, solemne eucaristia presidida per en Juan Melchor Seguí Carrió, en honor al patró de Pego. En acabar, mascleta aèria en la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprada, tradicional repartiment de la murta per als carrers per on passarà la processó del Santíssim Exiamo. A les 9 de la nit, solemne processó de la imatge del Santíssim Exiamo de Pego. Eixida des de l'església, plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Sandra, carrer Ramon y Cajal, Camilo Pérez Pastor, carrer Mar, Jaume I, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Exiamo, finalitzant a la capella. En acabar, espectacle de focs artificials en honor al patró.
1: M'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego. Amb Sara García.
3: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026, diumenge 28 de juny. A les 13 hores, la Pallorfà. Des de les 11:30 del matí, cercaviles informals de totes les filades pels carrers del poble fins a arribar al passeig Cervantes cap a les 13 hores, on les bandes de música amenitzaran la Pallorfà popular a càrrec de la Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego. A les 20 hores, l'entrada jove. Des de la plaça del Mercat arranca l'entrada jove amb el següent ordre. Seguici històric amb els gegants de la vila, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música. Bàndol Cristià, Algarades, Conqueridores, Almogàvers, Albardins, Inquisidors i Templàries. Filà Ambaixadora Cristiana 2026. Bàndol Moro, Feixucs, Filà Capitana Mora 2026. Alasdrac, Avençaïnes, Algarrapets, Beduïnes, Coscolls i a la Gamba Musa. Itinerari, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Majorat Gossendra, Sant Agustí, pla de la Font, passeig Cervantes, per la part dreta, fins a l'alçada d'Ausiàs Marc. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Radio Pego, 107.8 FM.